Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 96%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 95%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 95%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 95%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 94%.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí,
0: aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: 2, 3,

0: En punt les 8 del matí. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme. Amb un nou avís és alerta. El cap de setmana ha deixat dos morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres, quan encara s'ha de fer balanç de danys a molts municipis. Una desena de centres educatius no obriran avui les portes. Pedro Sánchez desvetllarà avui si avança les eleccions espanyoles pel proper 29 de novembre. Ho farà després d'un cap de setmana de reflexió en què ha parlat intensament amb el seu partit i el seu nucli més directe. Nombroses veus socialistes li demanen convocar eleccions. Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges. La manifestació convocada per dissabte es farà aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquina, Ona de Barcelona. A més, tots i els aiguats es manté l'acampada de plaça Catalunya. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. La presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. Avui arrenca el període de vacunació contra la grip i la Covid de les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. Salut pronostica que la grip serà més infecciosa que l'any passat, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar el matrimoni infantil, la violència sexual i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món, segons un estudi de l'organització Plan Internacional. Les sequeres i inundacions deixen sense ingressos les famílies que casen les seves filles com a estratègia de supervivència. Els castellers de Vilafranca s'imposen al concurs de castells de Tarragona després de descarregar per primera vegada a la història el 9 de 9 en folre. El públic de la Tàrraco Arena va ser testimoni d'un concurs de màxima qualitat i rivalitat amb una actuació superlativa de les 12 colles. La Vella dels Xiquets de Valls ha acabat segona. I Oques Gràcies fa aquesta nit el primer dels recitals de comiat a l'Estadi Olímpic. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. La banda osonenca posarà així punt final a 14 anys de trajectòria amb 3 concerts més dimecres, divendres i dissabte d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió empats a 0. Del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. I la selecció espanyola debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Es mantindran els ruixats fins al migdia litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i als Pirineus es tornaran a formar ruixats localment amb tempesta. Temps insegur, amb un lleuger ascens del termòmetre.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 87%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Be careful what you wish for, son. You may wake up and one day you fucking get it. So many bodies!

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: If you live in your sights, watch out. Live well.

0: comentaves fa un moment, del riu Tenes, ha arribat als 136 metres cúbics per segon, s'ha estabilitzat els últims minuts, és a dir, ja no creix més. Hem de tenir en compte que aquesta crescuda ha passat en una hora. És a dir, en una hora ha passat de pràcticament no portar res d'aigua, un metre cúbic per segon, a 136. Això vol dir que ara porta més aigua que el riu Ebre en aquests moments. Llavors, les tempestes continuen descarregant a molts llocs del litoral i prelitoral central, especialment. Al sud de la Costa Brava, arriben al nord de la Costa Daurada, les més intenses en aquests moments descarreguen sobre el Barcelonès, sud del Maresme, el Vallès Oriental continua plovent amb molta força i també hi ha nuclis de precipitació intensos, torrencials, entre el Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Això continuarà així durant tot el matí.
1: Però... Eloi, deixem posar l'accent en el que deia també un oient, sí, no? De per què no s'han arribat a enviar alertes abans. Revisant els models de probabilitat que hi havia, l'escenari que ha passat, quina probabilitat tenia?
0: Mira, ara estava revisant precisament aquests models, eh? Llavors, en sortia que la probabilitat que caiguessin més de 20 litres per metre quadrat en alguns punts del prelitoral era d'un 5%. És a dir, sí que preveien pluges de 10 litres o més. Val? Això, la probabilitat era una mica més alta. Però... que arribés a passar d'aquests 20 litres, la probabilitat era molt, molt baixa. I fins i tot en els escenaris extrems, és a dir, quan es fan models meteorològics, normalment es fan petites variacions a les condicions inicials per veure cap a on evoluciona això. Doncs si agafem la variació que dona un escenari més extrem, pronosticava aquest matí pluges de 20-30 litres per metre quadrat, i en cap cas aquests 90.
1: Eloi, t'haig
0: d'interrompre. L'últim episodi...
1: Sí.
0: Perdona.
1: No, digues, apreu-me, sisplau.
0: No, l'últim episodi, el d'aquest cap de setmana, quan vèiem els màxims de precipitació que podien arribar a caure, deien 200-300 litres. Sí.
1: Per tant, gràcies, Eloi. T'haig de deixar, perquè està sortint ara mateix el president del govern espanyol, que compareix. Sentim-lo.
2: Les diputades decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos tres años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 88%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: intentarien ir a desbordament, el que en algun cas ja s'ha produït, i a la resta de tot aquest àmbit litoral i prelitoral entre l'Alt Penedès-Garraf fins a la Selva, aquesta indicació de precaució en les properes hores fins al migdia. En aquest àmbit no hi ha una instrucció, però sí que hi ha un prec, ho dic així perquè s'entengui, que la gent tingui moltíssima cura en tota la mobilitat. Són tempestes que ens estan sorprenent per la seva intensitat i pels danys que estan produint, i per tant hem d'anar amb molt de compte. En funció d'on veiem que pot produir danys més significatius, anirem enviant noves alertes. Hem alertat doncs, fa un minut, uns minuts, a la població, i ho anirem fent en funció de l'evolució.
1: Val. Per tant, el confinament, em deia, és al Vallès Oriental només o a les 8 comarques que em deia?
0: Al Vallès Oriental, torno a repetir. Hi ha dues situacions.
1: Oriental,
0: una situació greu al Vallès Oriental. Tenim contacte amb diversos ajuntaments, sabem que Granollers està en una situació molt complicada, amb inundacions, i per tant al Vallès Oriental, en caràcter general, confinament. Al Vallès Oriental, hem donat una indicació de dues hores, si cal allargar-la, l'allargarem, però com a mínim, les properes dues hores, Vallès Oriental, confinament. Per la gent del Vallès Oriental o la gent que té família, amics, etc., al Vallès Oriental, evidentment, sobretot canalla, no anar a buscar-los, estan en seguretat. Si en algun lloc hi ha persones que no estan en seguretat, trucaran al 112 i se'ls atendrà, perquè els serveis d'emergència amb el comandament de bombers estan fent les actuacions. Per tant, donem l'ordre de confinament i atenem a les persones que puguin quedar afectades, i demanem que la gent no es desplaci necessàriament. Escoles, doncs a les escoles els nens estaran atesos pel professorat, i si hi ha alguna situació de risc es gestionarà i es buscarà la manera de que no quedin afectats en cap cas. Fora del Vallès Oriental, a tot l'àmbit metropolità, de l'Alt Penedès-Garraf fins a la Selva, precaució les properes hores. Si podem evitar mobilitat, l'evitem, perquè hi ha una situació de risc doncs, potencial fins al migdia.
1: Doncs déu-n'hi-do, això no estava previst. Abans ho explicava l'Eloi, que les probabilitats d'aquest temporal eren poques. Això vol dir que estem sotmesos en aquest canvi climàtic tan extrem, i que fa que també haguem de canviar també la manera de concebre els avisos, entenc. Sergio,
0: evidentment,
1: l'autoprotecció és important, però també si t'enganxa la pluja en un moment com aquest, doncs poc a poc marge tens.
0: Bé, l'autoprotecció vol dir que és un canvi també conceptual i de manera d'entendre com actuem. Hi ha informacions públiques molt disponibles, el radar meteorològic és una eina disponible per tothom. Tothom podia veure aquest matí que plovia, i tothom doncs, ha de saber, en aquests moments ha de saber que si estem a la tardor i estem veient que aquestes pluges, que fins i tot els models no ens ho anunciaven de cap manera, es poden convertir en situacions de gravetat. Per tant, l'autoprotecció vol dir estar preparats, vol dir adaptar-nos, vol dir en un moment determinat no sortir a l'exterior si veiem que la cosa no és segura. És necessari, és un canvi de paradigma, és un canvi de situació. Hem vist aquest matí a Granollers una tempesta explosiva. En un moment han plogut moltíssims litres, quantitats de pluja que normalment esperem per moltes hores han caigut en molt poc temps, i ens obliga a reforçar tots aquests mecanismes, evidentment, de prevenció per part de les administracions públiques, però també d'autoprotecció per part de tothom.
1: Doncs gràcies, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, bon dia.
1: A tot això hi ha, per exemple, la concentració de Plaça Catalunya amb el sindicat de llogateres. Lara García, et trobes aquí a Plaça Catalunya? Quina és la situació? Hola, Lara.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 93%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí?
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: No sé, moltíssimes. Poder n'ha fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir del setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma a casa i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre Octubre Teatre. L'obra que es farà és porta per títol Un tal César, de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45 a 50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
4: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
3: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56 a 68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts l'Arbúcies, va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: El futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riu de Llots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de Libre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve.
2: La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: canvi climàtic no és una cosa teòrica, sinó que la tenim aquí, i durant anys es va construir en zones on no es devia construir i que al final els agafarà el toro. Però compte en aquest debat, eh? O sigui, estem dient, escolta, ens hem de posar les piles i hem de fer un altre debat més a fons. Ostres, si guanya el PP i Vox, apaga i vámonos, no ens enganyem. O sigui, aquesta és la nostra realitat, perquè hem sentit el senyor Feijóo i el senyor Abascal dient que això és cosa de les esquerres, que tot això és mentida, que no hi ha canvi climàtic i que tot és normal. Home, no és normal això que està passant en aquest país avui. A veure, després sempre tenim el gran debat, o et passes en el CESALER, o et passes o et quedes curt. I sempre és molt complicat. Jo aquí sí que discrepo del Pau. O sigui, avui no s'ha posat a l'ESALER perquè les prediccions no donaven aquesta contundència, i més en algunes zones de Catalunya. O sigui, aquí a la ràdio, a la Diagonal de Barcelona, ara segueix plovent, però molt poquet, però fa una estona que hi ha sacs i barrals, eh? O sigui, era bastant important, no? la pluja, a la qual cosa tot això és complicat. No perquè sigui un dia de setmana i aquí els poders econòmics es poden emprenyar. Això es va fer, no fa massa. I el primer que va sortir dient la seva va ser l'alcalde de Girona. Diu, oh, és que han destrossat Girona en un dia. Home, també vaig veure un comunicat de la Federació d'Oci de Barcelona dient com la Generalitat tenia que compensar que el dissabte a la nit no va anar bé perquè la gent es quedava a casa. Això, en sèrio? O sigui, és que també el tema de la cultura de la gent entorn a les alarmes que pots rebre és important, perquè jo estava veient el dissabte a la tarda com estaven rebent les alertes i la gent pel carrer com si estiguessin de festa, perquè s'estaven mullant.
1: Xaval, això i els riders, no? Els riders que hi havia d'empreses com Glovo, bueno, directament,
0: això
1: que això em sembla d'una irresponsabilitat de l'empresa i de la gent que no, des de casa té la barra de demanar una aigua.
0: Ricard, o sigui, és molt exacte, i és una explotació per part de l'empresa i una falta de cultura per part de la gent. I el pitjor de tot és que la gent que demana Glovo el dia que plou i és un desastre, és gent jove. O sigui, cuidado,
2: una cosa
0: que això ho hem de mirar.
2: En relació als polítics, molt ràpid, en relació als polítics i la seva visió sobre la gent de 20-30, etc., és veritat que PP, sobretot lligat per Vox, no hi esperarem res, però també et dic que tampoc s'hi val posar-se només un pin, eh? Vull dir que,
0: que
2: el debat
0: que
2: del canvi climàtic, de com transformem l'economia perquè sigui més sostenible, per mi ha de seguir sent una economia de mercat, però de forma sostenible, perquè jo crec que tu pots fer una economia comunista, però seguir contaminant moltíssim. Jo, sincerament, ho dic, no s'hi val només posar-se un pin. O posar, perquè llavors és això que se'n diuen a les empreses, no?, del greenwashing, doncs això no és exclusiu de les empreses, també ho poden fer els partits polítics, i déu-n'hi-do.
0: Ni el Pau ni jo hem dit això. O sigui,
2: no, tu has dit que com que vindrà PP Vox ens en podem oblidar, ja,
0: home,
2: però Pedro Sánchez se pone el pin, però tampoc...
0: Perdona, sí que fa, o sigui, a veure...
2: Bueno, però la Úrsula Bordet deien també...
0: Aquest entusiasme que tens, o sigui, aquesta rancúnia que tens a l'esquerra, perquè clar, abans has citat...
2: Jo no tinc rancúnia a l'esquerra.
0: Has citat a nivell personal, i això les desqualificacions personals em semblen molt malament, a Pilar Berrabé, Jordi Hereu, Mònica García, Gabriel Rufián.
2: He dit hipòcrites, inútils i ganduls. Sí, quin és el problema?
0: No,
2: i t'he demostrat que ho eren.
0: No he vist que diguis res ni de Santi Abascal, ni d'Ignacio Garriga, ni de Feijóo, ni d'Alejandro Fernández, ni d'Ayuso, ni de Carles Puigdemont.
2: Si vols, faig una altra llista la setmana que ve.
0: Casualment, o sigui, simplement, poses de manifest el nacionalisme de dretes, el nacionalisme de dretes en aquest país està molt ben situat.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 95%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Reaccionar l'últim tuit és una portada del Marca comentant el resultat del futbol femení d'ahir.
1: Doncs veurem què és el que passa amb tot això de les eleccions, perquè enmig d'aquest temporal doncs hi ha un altre a Madrid, que és que Pedro Sánchez, s'ha confirmat el que tothom apuntava, ha convocat eleccions pel 29 de novembre. Ara ho comentarem en aquesta hora especial que tindrem al llarg d'aquestes dues hores al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quin és l'estat de la situació ara mateix a Badalona?
2: Pues plou força, la veritat, des de les 8 del matí, i nosaltres hem ja signat, he signat en aquest cas el pla d'emergència per tot el dia d'avui, i a l'espera, és evident doncs, que aquest nivell de pluja doncs, acabarà creant problemes. Badalona aquest cap de setmana doncs, no ha estat una de les principals ciutats que hagi tingut una afectació més gran. Ho vam poder absorbir amb normalitat, i jo que espero és que més allà problemes típics quan plou molt, doncs tampoc no tinguem un dia especialment complicat.
1: No sé si preocupen especialment algun punt exacte, alcalde, que hi ha més preocupació que altres.
2: Bé, tenim sempre doncs, 3-4 punts a la ciutat. També sí, el que em preocupa és que sembla que en algunes escoles doncs, ja estan entrant aigua i ja poden haver-hi goteres. Bueno, situacions que es donen en moments com els que estem, som els que es viuen amb una pluja d'aquest tipus, no? Però bueno, com que tenim 3 o 4 punts a la ciutat o algun pas subterrani pues que s'inunden i tal, són els que els estem prestant una especial atenció, insisteixo, més enllà doncs, d'algun equipament públic que sembla que està entrant aigua.
1: Deixi'm preguntar-li breument, alcalde, ja sé que no toca avui, però és obligada la pregunta. Per les eleccions generals del 29 de novembre, com valora aquest avançament electoral?
2: Bé, jo crec que arriba tard. Jo crec que l'avançament electoral arriba tard, però bueno, segur que bueno, aquelles persones que creuen que Espanya no pot seguir i Catalunya amb la mateixa dinàmica doncs faran una aposta per al canvi, no? però temps tindrem per parlar d'aquesta qüestió.
1: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
2: Gràcies.
1: És l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Anem cap a Barcelona, cap al centre. Lara García, on et trobes?
3: Doncs ara mateix em trobo a la parròquia Hospital de Campanya de Santa Anna. Aquest és un dels pocs llocs on refugiar-se que tenen les persones sense llar a Barcelona quan hi ha aquests temporals. Aquesta parròquia ha estat oberta tota la nit perquè la gent doncs, que ho necessités vingués a dormir doncs, tant a la part de la parròquia

0: parròquia com a les seves instal·lacions. Podem parlar ara mateix amb en Peyu Sánchez, que és el rector de la parròquia. Bon dia.
1: Hola.
0: Des de quina hora obert?
1: Bé, o sigui, la nostra parròquia està oberta permanentment com a centre d'acollida per a persones sense llar, i cada dia passen 500 persones que estan directament sense llar a Barcelona. I aquest dia, en les pluges, la gent està molt desprotegida, està també en falta de recursos d'acollida, i per això mantenim oberta l'església, no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit.
0: I heu notat amb les pluges que vingui més gent de l'habitual? Hi ha cares noves?
1: O sigui, no tant que tenim cares noves, sinó que la gent que tenim, que és molta, moltíssima, està molt malament, i que també falten recursos perquè sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien? I a més, com s'enteren a què lloc han d'anar? I després, com han d'anar al lloc que han d'anar? I després que s'han remullat, com poden secar-se del que s'han remullat? Llavors, tota...
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
1: Si a l'estiu cada vegada marcàvem un nou rècord de calor, cada dia marcàvem un nou rècord de calor, ara que ha arribat la tardor s'està convertint en habitual superar rècord de registre pluviomètric. Si abans quan sentíem els homes i les dones del temps parlar de més de 100 litres per metre quadrat ja sabíem que pintaven bastos, ara ja ens parlen de prop de 300 litres. S'han superat, per exemple, aquests valors a les cases d'Alcanar si comptem tota l'aigua que ha caigut de dijous a diumenge aquesta setmana. I s'han fregat també a l'Ametlla de Mar aquests 300 litres. Al Barcelona el Vallès Oriental i el Maresme van marcar registres d'entre 200 i 250 litres per metre quadrat i falta afegir l'aigua que ha caigut i que caurà avui encara. Un altre rècord és el de la temperatura de l'aigua, 24 graus i mig segons la boia de l'Estartit. Ja fa temps que sentim els experts parlant de la tropicalització del nostre clima i de manera excepcional aquest cap de setmana també vam sentir parlar de la possibilitat de tenir aquí un mini huracà mediterrani que ens va portar a més a descobrir una nova paraula, el medicà, la contracció de Mediterrani més huracà. Registres i fenòmens que fins ara veiem en la distància, a l'altra banda de l'Atlàntic, i que ara comencen a ser cada vegada més familiars per nosaltres. Ens hi haurem d'adoptar, no tenim més remei. I ràpid, perquè els temporals i les llevantades no ens oferiran cap possibilitat de moratòria. Haurem de replantejar el nostre urbanisme, per exemple, amb menys asfalt i més terra que filtri l'aigua, o el Pla de Rieres. La primavera passada al Maresme ja apuntava que hi havia 10 rieres on calia actuar amb prioritat, amb urgència, per reduir el risc d'inundació. I apuntava, a més, que en aquesta comarca hi ha més de 100.000 persones en risc de ser exposades en cas de temporal. El Maresme ha estat una de les comarques més afectades pels aiguats de les últimes hores, però també el Barcelonès i, sobretot, s'han acarnissat a Granollers, al Vallès Oriental. Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia.
1: Tenim registres d'aquest matí, d'aquestes últimes hores, i sobretot ens interessa saber què passarà en les pròximes hores.
2: Doncs mira, per actualitzar una miqueta més aquesta portada, molt, molt encertada, Estel, enhorabona.
1: Gràcies.
2: Sí. A partir d'aquí, dir-te que a Granollers, que precisament és l'última hora d'aquest matí, si sumem els 250 i escaig caiguts durant el cap de setmana, dissabte bàsicament i diumenge, els 108 litres caiguts aquest matí, ens anem a 350 litres per metre quadrat en 48 hores. Una barbaritat. A l'Observatori Fabra de Barcelona, 74 més, a Badalona, 54, Parets del Vallès, 44, plou sobre mullat i, per tant, la resposta del terreny, rius i rieres pot ser sobtada o, en alguns casos, amb desperfectes. Precaució, tot i que el sistema sembla que està com a mínim girant, perquè el gros està damunt del mar, és un sistema amb característiques gairebé tropicals de precipitació, doncs està girant dins del mar, entre les Balears i la costa catalana, es va allunyant, de fet aquí als estudis de TV3 ja veiem la línia de cel serè a partir de Molins de Rei aproximadament, però del Barcelonès cap a la zona de la costa de la Selva és on encara hi ha ruixats amb intensitat que encara poden caure localment amb força, precaució, però que anirien a menys aquesta tarda i ja parlaríem aquesta tarda de ruixats irregulars en alguns punts del país, però no amb aquesta característica gairebé tropical.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió. Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma a casa i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre Octubre Teatre. L'obra que es farà és porta per títol Un tal César, de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45 a 50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
3: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
2: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56 a 68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts, l'Arbúcies va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: El futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells, vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornells ens va endur la victòria per 2-1.

0: Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riudellots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de Libra i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve.
1: La setmana que ve, més.
2: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música al

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació, que per altra banda algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu, i així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
0: Gràcies, Luismi. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez de les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones. Una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Petaro o Elefants.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Ana Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Arnau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alertes a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
2: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
0: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts a diversos punts.
7: Exacte, l'activitat educativa suspesa aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora, de fet ho està des de primera hora del matí, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
8: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències urgències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren 9:15 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
9: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes

0: diguéssim, restablir la normalitat. Hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals doncs, no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
1: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però, no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
2: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
3: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
2: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
4: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
2: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys a equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
6: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions doncs, de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions doncs, que cal fer a partir d'avui doncs, per intentar diguéssim, ser més resilients en situacions com aquesta.
5: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
2: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
7: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
8: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
7: En paral·lel, la Generalitat prepara ja mesures per accelerar esta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un minut i un quart de tres. L'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant al que va

0: Passa divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania...
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
1: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
3: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
0: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha tiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
1: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
4: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
0: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els 4 partits a negociar contrarellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels 4 partits que conformaran aquesta coalició.
0: Els partits catalans, de la seva banda, han entomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, i igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Montcarvajal.
6: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
7: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
6: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent, i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
8: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
6: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar 3 incapacitats.
9: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa

0: a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
1: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
2: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
3: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
4: Notícies en xarxa.
2: 10 minuts i dos quarts de 3, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada i la mare d'un nen de 4 anys, expliquen per què opten per la vacunació.
6: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
7: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
5: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
8: Persones vacunades, tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
5: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
2: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certamen que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
9: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec a frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
10: Perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, o sigui, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
9: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
2: I atenció, perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
3: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.

0: el Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejar del Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa l'eliminatòria, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamocha Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrar els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
3: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
1: Ja han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà, 8:45 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10, Caldes-Calafell.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
2: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
1: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
4: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
3: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé a fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament Les properes dues hores aproximadament a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
3: Gràcies, Lluís Min, estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
6: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
3: Protecció Civil envia unes alertes Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
6: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill s'ha de trucar al 112.
3: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
6: Seran 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
7: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
3: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
6: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
3: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
6: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
3: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
8: En el partit que es va haver de programar dues hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
3: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagar. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
10: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
9: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
3: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
9: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspès aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
3: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Veo Televisió, Clara Armengol.
11: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
3: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
12: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
13: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
12: Aquestes afectacions en el sistema de depuradora i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua que ha estat garantit durant tot l'episodi.
3: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
14: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
3: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 llavissades que s'han produït als barris de muntanya.
6: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
15: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
6: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
3: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
9: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona, i també de Girona, del sud de Girona.
3: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, i el detonant, el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
7: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
6: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
3: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
6: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
16: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
3: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
18: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
19: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
20: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
21: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
22: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuarem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
21: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
23: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
21: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
24: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
21: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
20: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
12: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
20: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
12: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
20: I atenció, perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas. I és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
25: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
26: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
25: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
0: Notícies en xarxa.
20: Ens situem ara al Camp de Tarragona perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
1: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
2: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
1: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta. Sex.

0: Oques Grasses posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. Poco a poco
1: ablandándote. Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Dookie o Lola Young.
0: I els esports? Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
2: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
3: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
2: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
4: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de maia.
2: Avui, a les 11, segona jornada amb un Xile selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletins horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giner. Molta precaució. Fins demà.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb dos grans focus d'atenció que continuen a les d'ara. El nou episodi de pluges torrencials que ha escombrat tot el litoral i el prelitoral central aquest matí, amb el Vallès Oriental i especialment Granollers com zona més afectada del país, i la convocatòria d'eleccions generals anticipades que ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí i que queden fixades pel dia 29 de novembre. Ara mateix l'actualitat continua passant per aquests dos temes, Joan Bota.
2: Doncs sí, ho hem pogut sentir en directe durant aquesta primera hora del Catalunya migdia. A mi me soleu, sóc directora de Protecció Civil, que ha explicat que a partir de la tarda preveuen que la situació sigui més tranquil·la i, de fet, han aixecat a partir de les dues totes les restriccions. Tot i això, Protecció Civil, òbviament, continua demanant molta prudència, especialment ara a la zona del Baix Empordà per un perill de desbordament de rius i rieres. Tot això mentre tenim encara una situació complicadíssima de Rodalies. Aquesta hora la línia R1, la del Maresme, continua aturada, no funciona en cap punt i també hi ha problemes. De fet, tampoc circulen trens a la R2 i la R2 Nord cap al Vallès Oriental. A més, l'R4 no dona servei cap al Vallès Occidental. També hi ha afectacions cap a Girona. Tot plegat fa enfadar els usuaris de Rodalies que s'han trobat a les andanes i sense informació. Anem a l'estació de Sants, Joan García.
3: La veritat és que a aquesta hora passen molt pocs trens per Sants i els que ho fan circulen fora dels horaris marcats. Si s'ha d'anar cap al sud encara bé, perquè tant l'R2 sud com l'R4 arriben a Sant Vicenç de Calders i també els regionals, però si es tracta d'anar cap al nord, no hi ha servei, com dèieu, ni de l'R1, ni de l'R4, i l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental es queden a Sant Andreu, i tampoc no hi ha els trens de l'R11 cap a Girona. El fet que el túnel de Plaça Catalunya estigui fora de servei complica molt les operacions, i encara afegir d'última hora al metro un altre tall, ara a l'L4, la groga, entre Maragall i Via Júlia. S'afegeix el de l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i els de les línies 9 i 10 Nord.
2: I un últim apunt. Els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, han estat absolts per l'Audiència de Barcelona, us en recordareu, en aquell judici sobre el retard a la vacunació dels policies i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia de la Covid-19. Als cossos policials se'ls va endarrerir la vacunació. El Departament de Salut esgrimia arguments basats en la necessitat de posar un calendari que anés protegint la població segons les capes de més necessitats, i va haver aquest judici perquè els sindicats de la policia i la Guàrdia Civil no estaven d'acord amb aquest canvi de criteri, i ara l'Audiència de Barcelona els acaba d'absoldre.
0: Passant 3 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda, Alba.
7: Hola, bona tarda.
0: La tenim a Girona perquè sí, quan ha vist com plovia aquest matí ha pensat, escolta, més val que no ens movem.
6: Quatre gotes, mira.
0: No, quatre gotes,
7: quatre
0: home.
7: Gotes, home.
0: No, no. Escolta, els que vam haver de venir dissabte i estar-nos fins a les 2 de la matinada i que aquest matí sí, hem estat pendents de Granollers, no ens diguis quatre gotes, Cabré, perquè acabarem malament. Acabarem malament. I creuem dits i duguem fusta perquè aquesta tarda no es compliqui, perquè ja Protecció Civil ha aixecat les restriccions, però mantindran allò, estaran a la guait, perquè especialment ara a la zona de Platja d'Aro, S'Agaró, estan pendents del riu Daura, que no hi hagi el cap ensurt. I perquè la setmana, a més, es veu que continua sent passada per aigua.
8: FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 96%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: That's it. Hello.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

Són les 4, bona tarda, benvinguts. Protecció Civil aixeca el confinament al Vallès Oriental després d'un matí molt complicat per la pluja, amb Granollers com a zona zero dels estralls. Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud per avui, com ha admès el mateix govern. Els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments. I el govern ha enviat un alerta als municipis per on passa el riu Daura, al Baix Empordà, perquè els veïns no s'acostin al riu ni als barrancs propers pel possible creixement d'aigua. L'alcalde de Platja d'Aro, on ahir es va desbordar el riu, demana enderrocar els ponts que hi passen per sobre i construir-ne de nous sense pilars que facin de tap.

0: Jornada complicada també a Rodalies. No hi ha servei a la línia R1 del Maresme. Tampoc circulen els trens de l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental ni de l'R4 cap al Vallès Occidental. Els viatgers només poden arribar a Girona amb autobús o l'alta velocitat, que ja funciona amb normalitat. També hi ha algunes afectacions puntuals al metro mentre que s'ha restablert el servei de l'R7 de Ferrocarrils. I Pedro Sánchez avança les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava. 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge, el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. Justament uns PP i Vox que coincideixen a celebrar l'avançament electoral i veuen el 29N com la gran oportunitat per revertir les polítiques de Sánchez. A sumar la decisió l'ha agafat en plena refundació i encara sense candidat. Esquerra aposta per Rufián, que s'ho està pensant, i el Partit Socialista de Catalunya, pel PSC, pel ministre Jordi Hereu. Junts aposta per Míriam Nogueras i la campanya pot coincidir amb la tornada de Puigdemont. I la pluja obliga a Oques Grasses a posposar fins dijous el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic. Les entrades d'avui seran vàlides per la nova data i qui no hi pugui assistir en podrà demanar la devolució.
1: Esports.
2: El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. Per exemple, encara s'han de disputar enfrontaments a la Lliga de les Nacions de la UEFA. Avui destaquen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia a 9:15. Demà la selecció espanyola jugarà a Croàcia. I aquest migdia s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa-Sant Andreu, Sestao-Ribera-Espanyol, Cuarte-Girona, Utebo-Sabadell, Calamocha-Europa, Reus-Baracaldo i el guanyador del Prat-Sant Rafael d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I pel que fa al temps, aquest temps insegur va a la baixa respecte al matí. Encara de forma més aïllada pot haver-hi alguns ruixats i tempestes que podran ser intensos al litoral i prelitoral i comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Molta precaució i mantingueu-vos allunyat.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 94%.

0: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara tallades pels aiguats del matí, la comarcal 352, la ronda de Granollers entre les Franqueses i Canovelles i la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. A la C-17 aturats entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per despreniments. I també es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista al Maresme, a la C-31, direcció al Nus de Trinitat.
0: Protecció Civil ha aixecat el confinament al Vallès Oriental després d'un matí molt complicat avui per la pluja, amb Granollers com a zona zero dels estralls. Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí, perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud per avui, com ha admès el mateix govern. Els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments. I el govern ha enviat un SMS als municipis per on passa el riu Daura, al Baix Empordà, perquè els veïns no s'acostin al riu, tampoc als barrancs propers, pel possible creixement ara d'aigua. L'alcalde de Platja d'Aro, on ahir es va desbordar el riu, demana enderrocar els ponts que hi passen per sobre i construir-ne de nous, sense piles que facin de tap. I jornada avui també molt complicada, sobretot a Rodalies. No hi ha servei de la línia R1 del Maresme, tampoc circulen els trens de l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental, ni de l'R4 cap al Vallès Occidental. Els viatgers només poden arribar a Girona amb autobús o l'alta velocitat, que funciona ja amb normalitat. Pedro Sánchez avança a les eleccions del 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava, 3 dies després, això sí, del revés del Congrés als decrets d'habitatge, i el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre els seus governs progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. El PP i Vox precisament coincideixen a celebrar l'avançament electoral i veuen el 29 de novembre com la gran oportunitat per revertir les polítiques de Sánchez. A sumar, la decisió l'ha agafat en plena refundació i encara sense candidat, Esquerra aposta per Rufián, que s'ho està pensant, i el PSC, el ministre Jordi Hereu. Junts aposta per Míriam Nogueres i la campanya coincidir ara amb la tornada de Puigdemont. Flavio Bolsonaro i Luis Ignacio Lula da Silva es disputaran la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de l'expresident ultraconservador, Jair Bolsonaro, condemnat, recordem, per l'intent de cop d'estat, ha guanyat contra pronòstic amb un 47% dels vots, sobretot del sud del país. Doechii, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C. i FKA encapçalaran la 25a edició del Primavera Sound del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. El cartell del festival també recuperarà Massive Attack i Bad Gyal, que van haver de cancel·lar la seva actuació en l'última edició.
2: Esports.
3: El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. I aquest migdia s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa, Sant Andreu, Sestau, River, Espanyol, Cuarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamocha, Europa, Reus, Baracaldo, i el guanyador del Prat Sant Rafael d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. A la tercera ronda de la Copa Femenina, Celta, Espanyol, Sporting de Huelva, Badalona, Women i Europa, Deportivo de la Coruña.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 87%.

0: 23 grups.
1: Les 6 de la tarda esteu escoltant 3CatInfo. Estem sentint la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de la reunió del Comitè Tècnic de Protecció Civil. Seguim escoltant-lo en directe.
0: El màxim de recursos per poder, amb progressivitat, anar recuperant el més aviat possible tots els serveis. Demà, a 11:45, es farà una reunió del FECAT d'actualització de la situació meteorològica. Si abans hi hagués alguna incidència que recomanés anticipar aquesta reunió, doncs evidentment es faria, i en funció com cop s'hagi celebrat, la consellera Parbon o el responsable dels tècnics pertinents donaran a vostès compte de com veiem la situació de cara a demà a la tarda, que és el que en aquest moment ens preocupa més, no? Vull també fer-vos avinent que demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha 3 antecedents a les 3 darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra. Aquesta és la raó per la que aprovem aquest primer paquet d'extraordinari urgent. És un primer paquet perquè anirem veient, quan anem tinguem coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no? 20 d'aquests 75 milions aniran a subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis, infraestructures afectades. Ahir vaig tenir ocasió de ser present a 3 municipis i, per posar-vos a vostès un exemple, doncs el municipi de Montornès ha vist tota la seva zona esportiva completament inutilitzada, també a la Roca del Vallès, també en comentava l'alcaldessa Granollers. Bueno, hi ha qüestions o de via pública que s'han de reparar. Els ajuntaments tindran un suport de 20 milions d'euros com a primer paquet d'ajudes per poder fer front a aquestes despeses extraordinàries que es hagin d'enfrontar. Hi haurà un paquet de 5 milions d'euros per ajudar les empreses, els comerços, els autònoms i les activitats econòmiques que també hagin pogut sofrir perjudicis per raó de les inundacions que han pogut patir. Llavors hi haurà uns 50 milions d'euros a través de la línia de l'Institut Català de Finances d'Emergències per facilitar liquiditat immediata i avançar recursos mentre no arriben les indemnitzacions de les assegurances. És a dir, he tingut un perjudici amb el meu negoci, el meu habitatge, amb el meu vehicle, és una eina de treball, l'assegurança em tarda, doncs l'Institut Català de Finances destina 50 milions d'euros a anticipar aquests diners a interès zero, de forma que quan vostè rebi l'assegurança ja retornarà aquests diners, una mica per agilitzar els tràmits i que aquesta angoixa de vegades esperar que hi hagin els peritatges, a més amb una acumulació de casos que hi ha aquests dies, doncs no demori la recepció d'aquests ajuts perquè tothom pugui refer el més aviat possible la seva vida. Igualment, a banda d'aquests 75 milions d'euros d'ajut extraordinari i urgent, de primer paquet d'ajut extraordinari i urgent, també permetrem accelerar, prendrem mesures perquè es puguin accelerar totes les obres de reparació dels danys per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'Infracat, d'Infraestructures de la Generalitat i de Forestal Catalana. És a dir, donarem un elements, capacitat, perquè puguin agilitzar i contractar d'emergència totes les actuacions que convingui fer, insisteixo, per part d'aquestes 3 agències, que són, per dir-ho en llenguatge entenedor, el braç executor de la Generalitat, a banda del que puguin fer l'administració municipal, a banda del que puguin fer altres administracions, no? Agència Catalana de l'Aigua, Infraestructures de Catalunya i Forestal Catalana, no? Estem en contacte també amb el govern d'Espanya i amb la delegació del govern i ens...
2: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 90%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
2: Les recomanades de la Marta Rubió.
3: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte "Hi ha un fantasma a casa" i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo "El Pomari de l'Emili", enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre "Octubre Teatre". L'obra que es farà és porta per títol "Un tal César", de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
4: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45-50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
5: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
4: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56-68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts, l'Arbúcies va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: El futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riu de Llots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de Libre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve.
2: La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora comencem, com sempre, per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara a causa dels aiguats d'aquest matí, dues vies del Vallès Oriental tallades, la comarcal 352, la ronda de Granollers, entre la Roca i Granollers i també a l'altura de les Franqueses, i la comarcal 14-15C a la Roca per perill d'esfondrament. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu, a la C-17 a Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona, un carril tallat per despreniments i retencions des de Canovelles. Es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista de la Maresma en direcció al Nus de la Trinitat i també el pas alternatiu a l'N150 a l'altura de Terrassa a causa d'esllavissats, aturades a la C58 des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat per vehicle variat.
0: El govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats pels aiguats. Ho ha anunciat el president Illa en una compareixença en què també ha demanat precaució als ciutadans perquè l'episodi de pluges encara no s'ha acabat. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. Pedro Sánchez avança les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava, 3 dies després del revés del Congrés. Els decrets d'habitatge, el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta de PP i Vox. I PP i Vox coincideixen a celebrar l'avançament electoral i veuen el 29N com la gran oportunitat per revertir les polítiques de Sánchez. A sumar, la decisió l'ha agafat en plena refundació i encara sense candidat. Esquerra aposta per Rufián, que s'ho està pensant, i el PSC pel ministre Jordi Hereu. Junts aposta per Míriam Nogueras i la campanya...

0: Espanya pot coincidir també amb la tornada de Puigdemont. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés i el seu equip del departament durant la pandèmia. S'enfrontaven a 15 anys d'inhabilitació per la denúncia de discriminació d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil durant el procés de vacunació dels serveis essencials per frenar la propagació de la Covid. Un noi de 15 anys ha perdut la mà a França en el marc de les protestes dels estudiants per l'anunci de les retallades del govern, segons alguns mitjans. Els fets han passat a la ciutat de Lens, al nord del país, quan la policia protegia l'entrada d'un institut. Idoeji, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C. encapçalaran la 25a edició del Primavera Sound del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. El cartell del festival també recuperarà Massive Attack i Bad Gyal, que van haver de cancel·lar la seva actuació en l'última edició.
1: Esports. El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. Aquest migdia s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa, Sant Andreu, Sestao, River, Espanyol, Quarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, que jugarà contra l'Atlètic Club a la tercera ronda de la Copa Femenina, Celta, Espanyol, Sporting de Huelva, Badalona, Women i Europa, Depor.
0: I repassem la previsió meteorològica. Es mantindrà el temps insegur les pròximes hores. Ruixats irregulars, principalment a Pirineu i Prepirineu. Dimarts continuarem pendents encara, però, dels ruixats i les tempestes. Matí, això sí, més tranquil, amb boires matinals. I a partir del migdia, ruixats també al Pirineu, Prepirineu i Nord.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 92%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta sí.
0: Música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. El govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats pels aiguats. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en una compareixença en què també ha demanat precaució als ciutadans perquè l'episodi de pluges encara no s'ha acabat. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. Pedro Sánchez avança les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava. Ho fa 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge. El president espanyol planteja els comicis al Congrés com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris anuncien que acordaran la data amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. I l'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés i el seu equip al departament durant la pandèmia. S'enfrontaven a 15 anys d'inhabilitació per la denúncia de discriminació d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el procés de vacunació dels serveis essencials per frenar la propagació de la Covid. Un noi de 15 anys ha perdut la mà a França en les protestes dels estudiants per l'anunci de retallades del govern, segons alguns mitjans. Els fets han passat a la ciutat de Lens, al nord del país, quan la policia protegia l'entrada d'un institut. I al Brasil, Flavio Bolsonaro i Luis Ignacio Lula da Silva es disputaran la presidència del país en una segona volta electoral d'aquí 3 setmanes. El fill de l'expresident ultraconservador Jair Bolsonaro, condemnat per intent de cop d'estat, ha guanyat contra pronòstic amb un 47% dels vots, sobretot del sud del país.

0: I a aquesta hora hem d'anar cap a Granollers en directe. Allà està compareixent ara mateix l'alcaldessa Alba Barnosell amb Eduard Martínez, des del cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, i tenim en directe la nostra companya Montse Mir. Montse, bona tarda.
1: Bona tarda, una compareixença que començarà d'aquí uns instants. Com bé deia, serà en Eduard Martínez, cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, i l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnosell. Estan preparats la resta de mitjans també a punt perquè hi hagi aquesta compareixença per valorar la situació actual a la ciutat, una situació que ha millorat molt aquesta tarda. Amb la majoria de desperfectes s'han anat arreglant, però encara queden algunes coses pendents. Durant tota la tarda s'ha estat treballant, tant els bombers com també els serveis de l'Ajuntament i els veïns afectats, per tal d'intentar restablir la normalitat aquí a la ciutat de Granollers. Com us dèiem, ara hi haurà aquesta última valoració. Recordem que també s'està buscant un nen desaparegut a les últimes hores. La compareixença comença en aquests moments i estan acabant d'ultimar els últims detalls. Segurament qui parlarà primer és l'alcaldessa Alba Barnosell.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. Ara...

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... Això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida, i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús. Toni Guerrero, què tal?
3: Albert Malla, què tal?
1: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
4: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Catevila y Ramón Alberón en la producción, y tu amigo Tony Guerrero, para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
1: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Bueno, la cançó de la meva vida és Venècia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut tres fills, tenim cinc nets, i realment, doncs, un dia doncs, estàvem a punt, ens faltava dos mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò, i llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venècia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
1: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
3: però
1: la coneixem, estupendo.

Venècia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

aquest cas és Sergio Romano de Antonio, que des de Terrassa ens diu: com a tema central d'una pel·lícula me quedo con Cavatina de Stanley Myers, de la magistral pel·lícula El cazador. Va sonar recentment en aquesta mateixa secció. Amb la música dels nostres amics

0: vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

no està gens malament aquesta versió, perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

0: Nina Simone del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Bigis, que per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simone havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estreny fort. I enmig d'envestides amoroses me veig el record.

Ensinit se botella i un cingló. Més quan ja m'espassa la gatera

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo tenia 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. També encantat. I vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tenc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist unes tantes.
1: I per molts anys que sigui així,
2: també. Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: Yesterday, la cançó més escoltada de tots els temps, Beatles Forever. Algú va dir: comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Cocodril Club, amb el

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: "Et demano del Dr. Hook, Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo." Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, i Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.
1: Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco? El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré, que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Aribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my...
0: I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya.

Peor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron les 10. Què tal? Com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà I per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All You Need Is Love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967, amb una crida a l'amor universal, a la pau com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. It's all right. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... Com i la fredor, la saison. La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a Cocodril Club, @gmail.com, rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mar.

morir i ser viure, ser fer pondre el meu sol, ser fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.